0: se diu vostè?
1: Escolti,
0: digues.
1: Parlo amb vostè, eh?
0: Sí, i vostè? Com se diu vostè?
1: Parlo amb el Cere, que és el locutor, diguem, sí. No?
0: I tant que sí, sóc
1: no,
0: el Fede.
1: No me digui que no he trucat mai.
0: Sí, sóc el Fede. I vostè?
1: Vale, és que no he trucat mai.
0: Sí.
1: I me fa molta il·lusió perquè sempre dius que t'agraden molt les històries.
0: Home, i tant que sí.
1: Com... Jo tinc una de les meves, si t'agrada, t'explicaré.
0: Home, i tant que sí, vinga.
1: Que em vaig casar.
0: Sí.
1: Me vaig casar. Doncs miri, ja l'explico jo. El meu home va fer els anys, el primer d'aquest mes.
0: Sí.
1: 92 anys.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
1: Jo, que soc la seva senyora,
0: sí.
1: El vaig fer ara fa el dia 19. 92 anys.
0: 92.
1: 92 anys igual com ell.
0: Molt bé.
1: Escolti,
0: digues.
1: Ell és català, nascut aquí a Girona.
0: Sí.
1: I va ser, bueno, li diré més, encara més. Va ser batejat amb l'Eclari de Sant Miquel, d'aquí a Girona. I
0: sí.
1: Jo soc batejada amb l'Eclari de Sant Miquel d'Andalusia, d'Almeria.
0: Ah, molt bé.
1: Quina casualitat. I fa 66 anys que som casats.
0: 66 anys.
1: 6.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do,
1: eh? Què li sembla?
0: Un amor de...
1: Jo l'escolto, sí. L'escolto molt a nit i és molt simpàtic. Gràcies, sí. per escoltar-me.
0: Home,
1: vostè... I encara li vull explicar... Bueno, ja he explicat això de l'Eclari, que sí. És el més important.
0: Escolti...
1: Però tots tenim els anys, igual a l'abril, 92 anys tots dos.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Un al començament i l'altre de calament. I cada som vius, eh?
0: I recorda el primer patonet? El primer pató?
1: Que me diu?
0: Sí, recorda el primer pató.
1: El primer petó,
0: sí.
1: Ja no... És que saps què passa? Que jo vaig començar a fer-se ja per m'aguantar.
0: Ah.
1: Només de tocar-me donava moltes bufetades.
0: Sí.
1: I el primer no me'n recordo, de veritat. Però me'n recordo molt que diu... Jo vaig festejar 4 anys i a mi l'aire sempre em passava.
0: I com se...
1: És que quan el vaig sentir que ho deia em va fer molta gràcia amb això de l'aire.
0: Molt bé. I com se diu el seu home?
1: M'escolta,
0: sí.
1: Així és que moltes gràcies per escoltar-me,
0: Escolti, un moment.
1: I me posi
0: sí.
1: Girona, m'enamora.
0: Vinga.
1: Que som de Girona, i gràcies per de tot, eh?
0: El seu home com...
1: Molt amable.
0: Ai, no m'escolta. El seu home com se diu? No m'escolta res, eh? Ai, Déu-n'hi-do. Girona, m'enamora. Aquesta sardana sí que l'hem escoltat, eh? Ai. Lo que sufre uno a veces, eh? Claro, es que no me dejan preguntar y a mí me mata la curiosidad y me quedo con muchas ganas de preguntarle, pero claro, ahí la pobre, no me han dicho ni cómo se llama, ni ella, ni el show mamá, ¿eh? 92, 82, 66 años casados. Anda que ya me contaron ustedes, claro. Digo yo que tiene que haber algo especial, ¿verdad?, para llevar tantos años con una persona. Porque claro, te tienes que conocer de todo tipo, ¿verdad? Porque claro, es tu confidente, tu amigo, tu amante, en fin, quien te cuida, quien te mima, viceversa también, claro. Y esas cosas, pues gusta mucho, ¿verdad? Sí que es verdad que igual, pues el amor no se vive con tanta intensidad, ya me entienden ustedes, ¿eh? Pero uno no podría vivir sin su amor, ¿verdad?
2: Hola, Fede.
0: Hola.
2: Buenas noches.
0: ¿Qué tal?
2: Mira, te estoy llamando, pero no me coges
0: bueno,
2: el
0: yo
2: número.
0: No es que yo no le coja el teléfono, es que igual está... Igual está comunicando, mujer. Pruebe fortuna, a ver si tenemos suerte. 93-466-1819. Ahora mismo, si quieres, tienes la línea disponible. 93-466-1819. El duelo de estrellas, algo tenemos por aquí pendiente, lo tenemos vivo, bueno, más vivo que nunca, porque sí que es verdad que hay una revolución de mensajes y de propuestas, y sobre todo también de correos electrónicos que nos llegan aquí al estudio. Tenemos esta noche a él, Alejandro Sanz. Amiga mía, princesa de un cuento infinito. Amiga mía. No es que no les cojamos el teléfono, es que, claro, cuesta muchísimo coger línea. Por eso siempre, si me permiten, les recuerdo que si hace poquito que nos han llamado, dejen un poquito más de tiempo para que otras personas que no han tenido tanta suerte como usted, pues puedan participar aquí en la Tercera Juventud. Quisieras.

0: Girona, me enamora aquesta proposta per aquesta parella que ens tocava fa una estoneta des de Girona. Fidel, què tal?
1: Hola, bona nit.
0: Fidel. Hola, bona nit, benvingut. D'on truca el Fidel?
1: Des d'Olvan, un poble petit de Vora Verga.
0: Ah, molt bé. I què tal tot? Com va? Tot bé?
1: Molt bé. Sí. Demà fa 50 anys que ens vam casar.
0: Ai. Déu-n'hi-do. I vostè recorda la primera vegada que va veure la seva dona? Fidel.
1: Bueno, l'havia vist de que encara era molt jove jo i ella també, però també...
0: Sí.
1: Sí, i però clar, ja fa... No sé, ja no me'n recordo.
0: Ja no se'n recorda, no? Fidel,
1: bueno, digues... La primera vegada potser tenia ella 13 o 14 anys.
0: Clar, clar, joveneta, no? I vostè també, clar, clar. Fidel, sí. I quina cançó l'agradaria escoltar a vostè?
1: Bueno, havia dit una per celebrar això, però llavors... Les bodes d'or de Cecilio.
0: Cecilio,
1: no?
0: Vinga, molt bé. I la seva dona, com se diu?
1: La meva dona es diu Maria Àngels.
0: Maria Àngels. Molt
1: I
0: bé.
1: I demà ho anem a celebrar amb tota la família, perquè, esclar, sí, és una cosa que 50 anys són molts anys, no?
0: I tant que sí, Déu-n'hi-do, i Déu-n'hi-do. Fidel, Maria Àngels, moltíssimes felicitats. I a la pregunta d'aquesta nit, Fidel, entre Juan Luis Guerra i Alejandro Sanz, a qui tria?
1: Jo, sí. Alejandro Sanz.
0: Molt bé. Vinga, Fidel, que vagi bé tot. Cuida't molt, que vagi bé.
1: Molt bé, feia molt temps que no havia trucat.
0: Sí, ara. Gràcies, un plaer. Molt de gust, okay. Molt de gust de parlar amb vostè.
1: Moltes gràcies. Adéu, bona nit.
0: Adéu, bona nit, una abraçada. En 13 minutos llegamos a las 11 de la noche. A partir de las 11 tendremos exactamente media hora para terminar este partido. Ya saben que aquí tenemos el árbitro que es muy serio para esto y nos dice siempre: tenéis hasta las 11:30 de la noche para el duelo de estrellas. Si te acabas de poner ahora mismo Radio Teletaxi, estamos jugando en el duelo de estrellas con gente con mucho talento. Les presento a los equipos. Por un lado tienen a Alejandro Sanz.